0: y luego vender en la llamada dark web pues canciones, vídeos y fotos privadas. Lo curioso es que no se conoce la identidad de estos hackers y precisamente ese es el objetivo de la demanda.
1: Pero son buenos hackers, entonces.
0: Bueno, lo que quiere es que rindan cuentas, dice textualmente, por su conducta invasiva y reprobable. Venga, y para cerrar, más música. Una curiosidad, la plataforma Spotify acaba de revelar cuál es la música española que más escucha en el extranjero. Canciones publicadas este año, en 2026, nuevas. Y sí, Rosalía está en la
1: lista.
0: Pero, escucha, lejos del top 3. Que se lo lleva el canario Quevedo, que hace triplete y corona la lista firmando las tres primeras canciones entre las 15 más escuchadas. Esta, Al Golpito, su colaboración con la Orquesta Nueva Línea, es El Oro, la canción española de 2026 más escuchada fuera de nuestro país.
1: Sara Calvo, gracias.
0: Hasta luego.
1: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias, tiempo para la información local.
2: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
3: Bon dia, 5 minuts seran 8:45 del matí d'aquest dijous 30 de juliol, segon dia de la tercera onada de calor d'aquest estiu. Aquesta és una primera meitat de l'estiu inèdita des de 1950 amb episodis de calor molt llargs. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya toquen sostre avui i es preveu que a partir de demà divendres disminueixin. Coneguem la previsió ampliada. AEMET, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dijous continuen pujant les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen màximes elevades, especialment a l'interior. 39 graus a Vic, 38 a Igualada i a Manresa, 37 graus a Sabadell i a Rubí. Cap al litoral també calor, però temperatures més suaus. 33 graus a Barcelona, 32 a Mataró o 31 graus a Vilanova i la Geltrú. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
3: I pel que fa al trànsit, circula amb retencions a aquesta hora a la B10 entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs a l'altura del Nus de Llobregat, també a la B20 a causa d'un accident on hi ha un carril tallat, a la C33 a Sabadell també hi ha circulació lenta per la retirada d'un vehicle. I pel que fa a la circulació ferroviària, els trens de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R8 registren retards a causa d'un robatori de cable a Montornès del Vallès. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès, en les darreres hores. De moment, no hi ha detinguts. Segons informa la policia catalana en un comunicat, els fets han passat aquest dimecres al vespre. Els Mossos han estat alertats per la Guàrdia Urbana de Barcelona que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i allà han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Malgrat agents de la Guàrdia Urbana i els sistemes d'emergències mèdiques han intentat reanimar-lo, finalment l'home ha mort arran de les ferides. A la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'un nou accident mortal a la mina de Cabanasses de Súria, l'empresa ICL Iberia, antiga Iberpotash. La víctima de 26 anys era veí de Sant Martí de Torroella i de família minera. L'accident es va produir a les 11 del matí a una profunditat d'entre 750 i 900 metres. En aquell moment hi havia 240 treballadors a la mina que van haver de ser desallotjats. Els serveis d'emergències mèdiques van atendre dues víctimes més i una d'elles, menys greu, va ser traslladada a l'hospital. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
5: S'està oberta ara mateix una investigació en el que s'està treballant justament en aquests moments, recollint la informació en aquesta fondària entre aquests 750 i 900 metres, justament per determinar quina ha sigut la causa de l'accident i prendre les mesures que s'hagin de prendre, que s'hauran d'elevar no només a la Direcció General d'Indústria, sinó també al jutjat d'instrucció.
3: Les autoritats treballen amb la hipòtesi que es van desprendre roques a l'interior de la mina. I l'home, acusat d'assassinar la seva parella al barri de Sant Martí de Barcelona, pot passar a disposició judicial entre avui i demà. La dona, de 34 anys, és la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya, un cas que suma 32 feminicidis a tot l'estat. Generalitat i Ajuntament han convocat aquest migdia un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Eva Menor és la consellera d'Igualtat.
6: Amb el compromís, i reitera el compromís de la Generalitat de Catalunya amb la lluita per erradicar de manera definitiva aquesta greu vulneració de drets humans, fent una crida també al compromís col·lectiu per

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 58 anys com a presumpte autor de l'incendi forestal de Carme a l'Anoia, originat el passat 6 de juliol i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Una investigació conjunta entre Mossos i agents rurals que també ha relacionat aquesta persona amb un incendi a la mateixa zona el passat mes de juny i un altre al juliol del 2024. La detenció es va produir aquest dilluns. Ho ampliarem quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ens situarem també a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on aquest migdia s'ha convocat un minut de silenci en record a la dona assassinada presumptament abans de la seva parella aquesta setmana al districte de Sant Martí. En les properes hores és previst que l'home, que es va entregar voluntàriament a la policia, passi a disposició judicial. És la quarta víctima de violència masclista en el que portem d'any a Catalunya. Ho ha condemnat des d'aquest minut de silenci la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
2: Plantejar que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
1: Parlarem també un dia més de calor, perquè ens trobem ja en ple episodi de temperatures extremes, una quarta onada que s'està notant especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent.
3: Quatre onades i estem cansats ja. Necessitem un respiro.
4: Solo si pongo el ventilador, si no, no podemos dormir.
5: Em sobresature. Lleida és així.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, jornada en què l'Institut de Medicina Legal de Catalunya ha alertat de l'increment de casos que s'estan veient i valorant a la Unitat de Valoració Forense de Víctimes de Tràfic d'Éssers Humans. En els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual, amb més d'un 90% de víctimes que són dones i, a més, es troben en situació especialment vulnerable. Ho explica Eneco Barbaria, director de l'organisme.
6: Una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
1: Aquestes víctimes estan ateses per l'unitat forense especialitzada en aquest tipus de casos, una unitat pionera i única a l'Estat, a la qual també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Parlarem, d'altra banda, de l'episodi de l'eclipsi del proper 12 d'agost, perquè Tarragona i les Terres de l'Ebre seran un dels millors punts a casa nostra per poder observar aquest fenomen. Ens farem ressò

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. Desactivada ya la emergencia nacional por los incendios en Ávila y en Madrid, la crisis está ahora en Ceuta y recuerda la de hace 5 años. Cientos de migrantes han entrado en las últimas horas a pie por el espigón fronterizo con Marruecos y a nado, unas 2.000 personas en la última semana. El presidente de Ceuta pide al gobierno central que envíe refuerzos y que establezca un mando único como el de los incendios. Interior lo descarta, pero el ministro viaja allí mañana. Última hora, Sandra Soani. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Situación descontrolada en la frontera del Tarajal. Cientos de personas siguen entrando en Ceuta por vía marítima desde Marruecos. A plena luz del día, la Guardia Civil denuncia la falta de medios humanos y materiales y trabaja al límite para tratar de salvar vidas. Entre los migrantes que intentan llegar a la ciudad autónoma se encuentran menores y muchos no saben nadar. En las últimas 24 horas se han recuperado de aguas ceutíes 3 cuerpos de migrantes que intentaban llegar a nado, el último esta mañana. A esta hora no hay cifras oficiales de cuántas personas han conseguido cruzar a suelo español. Rachis Vigi es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
3: La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados. Hemos podido ver a través de los medios de comunicación campamentos improvisados en los alrededores del SETI. De hecho, hay incluso más personas en esos campamentos alojados que en el propio centro.
2: El gobierno central asegura que mantiene una respuesta coordinada ante la situación migratoria que vive Ceuta. Todos los ministerios implicados trabajan ya de forma conjunta para reforzar tanto el control de la frontera como la atención humanitaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se ha puesto en contacto con el presidente Vivas y mañana viajará a Ceuta para conocer de primera mano la evolución de la situación.
0: La situación en Ceuta ha encendido también el debate político. La derecha responsabiliza al gobierno del colapso migratorio en la ciudad autónoma. El Partido Popular reprocha al Ejecutivo la falta de control en las fronteras y le exige una respuesta inmediata. Miguel Tellado.
4: Lo que está sucediendo en Ceuta es, desde luego, una crisis migratoria en toda regla. Si estamos en esta situación es porque tenemos un gobierno en España que, desde luego, ha desatendido sus propias responsabilidades en materia de inmigración y es evidente que el gobierno de España tiene que actuar.
0: Vox sube el tono vinculando migración y delincuencia. Santiago Abascal habla de invasión y de que estas personas no vienen huyendo de la guerra o la pobreza, sino llamados por Sánchez para mantenerse en el poder, es lo que dice. A las 2:30 nos acercamos a la realidad de estos jóvenes marroquíes que muchos de ellos pierden la vida por buscar oportunidades en Europa. El presidente Sánchez anunciaba esta mañana desde el puesto de mando avanzado del incendio de Ávila el final de la emergencia nacional por ese fuego y por el del oeste de la Comunidad de Madrid y que la Unidad Militar de Emergencias devuelve el mando a la Junta de Castilla y León y a la Comunidad Madrileña. Ambos fuegos están estabilizados.
5: Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
0: Por cierto, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas en relación con el incendio en Almorox, en Toledo, que saltó a Madrid. Se trata de 2 hombres que supuestamente estaban soldando cuando estaba prohibido expresamente. Y una imprudencia parece haber sido también el origen del incendio en la provincia de Zamora, el que más preocupa a esta hora. Una docena de pueblos están evacuados y trasladados sus habitantes a Bermillo de Sayago y a Muelas del Pan. Última hora, Luis Ángel García Lera, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues ya tenemos una primera estimación de daños en este incendio. El operativo desplegado en la zona calcula que se han podido quemar entre 10.000 y 11.000 hectáreas de monte en este espacio natural. Raúl de la Fuente, el director técnico, habla de una evolución positiva del fuego, pero advierte de puntos críticos en el entorno de la zona de barrancos.
7: Los otros 2 puntos serían la cola del incendio, en el flanco izquierdo y flanco derecho en la cola, que les pasa un poco lo mismo, están metidos en el barranco y la extinción es más complicada porque los medios terrestres no pueden entrar a rematar con tanta seguridad.
6: Y como bien decías, ya falta de investigación oficial, ya se apunta a una imprudencia como origen del fuego. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.
8: Por tanto, extrememos las precauciones, máxima precaución, siempre en el verano y sobre todo en estos tiempos.
6: Siguen por lo demás 14 pueblos evacuados y 2 confinados.
0: Y el incendio en Castellón evoluciona bien, pero no va a poder quedar estabilizado en las próximas horas. Y sobre el lujoso ático comprado por la Comunidad de Madrid, noticia que conocimos ayer, auténtico giro de guión en la última hora. Luis Ortín, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Marta. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambia de planes, ya no lo usará como oficina temporal como defendían hasta ahora y decide venderlo para ayudar en la reconstrucción de los incendios que han golpeado a la región. Lorena Rodríguez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, lo anunciaba el consejero de Presidencia Miguel Ángel García durante la visita a San Martín de Valdeiglesias, municipio afectado por los incendios.
11: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
10: El inmueble se adquirió para lugar de reuniones mientras se reformara la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Los partidos de la oposición piden explicaciones. El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, dice que Ayuso se estaba poniendo un piso gratis. Quieren ver el expediente, lo piden. Y para Más Madrid, se trata de una vergüenza. Acusan a la presidenta madrileña de utilizar el dolor de los incendios para, dicen, tapar su derrota.
9: En Málaga, dos niños de 10 y 15 años han muerto esta madrugada en el incendio de un edificio en Arroyo de la Miel. Madre está herida grave. Iker Álvarez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Los vecinos del edificio llevan desde esta madrugada con el miedo en el cuerpo por lo ocurrido aquí en Arroyo de la Miel. El fuego se originó en la tercera planta y las llamas se propagaron rápidamente hasta la cuarta, y fue allí donde se produjo la tragedia. Los servicios de emergencia han conseguido rescatar a la madre con vida, que permanece ahora ingresada en la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de Macarena y Álvaro, de 15 y 10 años. Han sido momentos de enorme angustia, así nos lo contaba Germán, uno de los vecinos.
13: Escucho una explosión, que es el primer cristal que hay arriba, y empiezan a caer trozos de fuego en la ropa de mi tendedero, que se estaba quemando mi ropa. Fui corriendo el grifo con barreño y, como podía, empecé a apagar la ropa del tendedero.
12: Los vecinos de la primera y segunda planta podrán regresar a sus viviendas a partir de dentro de nada, a las 3 de la tarde, eso sí, siempre que los bomberos les den el visto bueno.
9: Y a esta hora, como les venimos contando en Radio Nacional, tenemos que lamentar el fallecimiento a los 62 años del actor Manolo Solo. Ganó un Goya por Tarde para la Ira. Sonia Castellani, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Este mediodía lo confirmaba la Academia de Cine. Manolo Solo ha fallecido esta mañana en Madrid. Tenía cáncer, aunque la noticia no había trascendido y ha sorprendido al mundo del cine. Solo, que ha participado en 55 películas, había forjado una sólida carrera con papeles secundarios y en los últimos años asumió papeles protagonistas en cintas como Cerrar los ojos, de Víctor Erice, o Una quinta portuguesa.
15: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico.
14: Aquí le escuchamos en esta película por la que ha estado nominado este año a los Goya. No fue su única nominación, tuvo otras 4 y lo ganó en 2017 por su trabajo en Tarde para la Ira.
9: También era músico, actor de teatro y, dicen compañeros como Santiago Segura, un gran tipo. Entramos ahora en Página Económica. La mañana nos deja dos datos destacados. La economía ha crecido 7 décimas en primavera, 1 décima más que el primer trimestre, gracias al consumo privado animado por el empleo. El crecimiento del PIB sigue en cabeza en la Unión Europea. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.
16: Es un crecimiento además sólido, apoyado en la inversión, con nuestra industria creciendo este trimestre por encima de la media. Destaca también la evolución del consumo de los hogares, que se apoya evidentemente en la solidez del mercado laboral, con más empleo y empleo de mayor calidad.
9: La mala noticia viene con los precios. El IPC de julio se sitúa en el 3,5%, 3 décimas más que el mes pasado y el mayor nivel en 2 años, reflejo del encarecimiento de la electricidad y de los carburantes debido a la guerra e inestabilidad en Oriente Próximo y a la relajación de las ayudas. De los mercados, hoy tendencia general de ascenso en Europa. El IBEX remonta tras las caídas de ayer, impulsado por los resultados empresariales como los del BBVA, Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El IBEX sube ahora mismo un 1,5% y supera la frontera de los 19.700 puntos. Los resultados del BBVA hacen que esta entidad suba un 3,5% en bolsa en este momento. El resto de las europeas también cotizan en verde y Wall Street apunta a que abrirá en positivo. Allí sobresale el desplome de Meta, matriz de Facebook. Anoche publicó resultados y se hunde un 10% en el mercado de preapertura. Caso contrario para Microsoft, que se dispara casi un 10%. Y el petróleo ahora mismo a la baja. El Brent cae un 1% y vuelve a cotizar por debajo de los 90 dólares por barril.
0: Y los deportes, pendientes de la situación en el estadio de Vallecas, donde el Rayo ha vuelto a impedir la entrada a la Comunidad de Madrid, y pendientes del Real Madrid con la salida de Gonzalo al Fulham. Clara Rodríguez, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Después de retirarle la concesión del estadio, el gobierno regional denunciaba al club de la franja tras impedir el acceso a sus operarios. Esta mañana negaba la entrada a los funcionarios de la comunidad. En el Real Madrid, en un día clave en la operación de Rodri, se ha decidido el futuro de Gonzalo, que se marchará al Fulham de Arbeloa. El club inglés pagará 42 millones por el 70% de los derechos del jugador, y en el caso Julián Álvarez, el Barcelona ha recibido la denuncia del Atlético de Madrid a la FIFA por acoso al jugador argentino.
0: Volvemos dentro de 20 minutos. Llega ahora la información de su comunidad.
19: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
20: Bona tarda. Una jutgessa d'Igualada envia a presó un home de 58 anys com a autor de l'incendi forestal de Carme, la Noia. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dilluns després d'una investigació conjunta amb els agents rurals que també vincula aquesta mateixa persona amb altres dos focs, un originat el passat 6 de juliol i un altre el juny del 2024. El foc de Carme, recordem, va cremar més de 450 hectàrees i va obligar a confinar 7 municipis. Més d'un centenar de municipis es troben avui en perill extrem d'incendi forestal a Catalunya i es manté la restricció d'accés a 7 espais naturals. Un perill d'incendi extrem impulsat per la baixa humitat i les temperatures cada cop més extremes. La quarta onada de calor ja es nota i molt arreu del territori, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent.
21: Quatre onades i estem cansats ja. Necessitem un respiro.
22: Solo si pongo el ventilador, si no, no podemos dormir.
23: Em sobresature. Lleida és així.
20: La calorada s'allargarà almenys fins al cap de setmana. De seguida ho ampliarem, abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
24: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, la situació diària ha millorat molt a Sant Sadurní d'Anoia, on hi ha hagut l'accident d'un camió a la P7 en sentit Barcelona, ja s'ha retirat. Només queden ja 4 quilòmetres, aquí hi ha hagut una retenció pràcticament de 20 quilòmetres i en sentit contrari també s'havia fet retenció per l'efecte Badoc i ja també en aquest cas sí que la situació està totalment normalitzada. Pel que fa a la B7 a Barberà, en ambdós sentits de la marxa hi ha retencions i aturades a Vilafranca i també a Olèrdola. Pel que fa a la resta de vies, mencionar especialment les rondes, on la ronda del litoral en sentit Llobregat és on hi ha més retencions. Això és tot. Molt bona tarda.
20: I com dèiem, els termòmetres continuen enfilant-se. Emet Noelia García.
25: Avui dijous a Catalunya, dia càlid, en plena onada de calor. Pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes de gran part de l'interior. 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Sol i cel clar o poc ennuvolat i vent moderat durant aquesta tarda.
19: Edició migdia. Mireia Moreno.
20: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 58 anys, detingut com a presumpte autor de 3 incendis a Carme, la Noia, que va calcinar més de 450 hectàrees de terreny forestal i agrícola. La jutgessa aprecia indicis contundents contra ell i un patró de conducta serial. Laura Hurtado, bona tarda.
26: Bona tarda. En la interlocutòria de presó, la jutgessa destaca que l'incendi del passat 6 de juliol no va ser conseqüència d'un fet aïllat, sinó d'un conjunt d'indicis estructurals. La investigació ha recollit testimonis i informes tècnics que situen el detingut i el seu cotxe en el punt exacte de l'inici de l'incendi. Diversos veïns també el van veure llançant objectes encesos en ocasions anteriors en una zona en la qual s'havien produït focs similars i amb idèntic modus operandi. Amb tot, la jutgessa conclou que l'home té un patró de conducta estable i justifica el seu empresonament preventiu, sobretot pel risc de reiteració delictiva. L'escrit destaca també que el foc va causar un greu impacte ambiental amb risc pels nuclis de població i amb rellevants danys materials, tot i que no va provocar víctimes. De fet, un dels 3 focs provocats pel detingut va afectar empreses i habitatges i va obligar a confinar la població de 7 municipis propers.
20: Gràcies, Laura. Doncs 108 municipis de 18 comarques catalanes estan avui a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal i també es manté la restricció d'accés a 7 espais naturals. La calor no dona treva i continua trencant rècords, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre i a Ponent. A Lleida ja porten 11 dies aquest estiu en els que s'han registrat temperatures de 40 graus o més, i a Tàrrega les oficines del SOC i el CEPE han hagut de tancar perquè ja no els funciona l'aire condicionat. Joana Cendra.
27: Segons l'UGT, els problemes es van registrar ja a l'inici de l'estiu amb termòmetres que marcaven els 30 graus. Tècnics de l'administració van constatar l'avèria, però no es pot solucionar per la manca de les peces necessàries per la seva reparació. Per això es va decidir tancar l'oficina. Tot plegat impacte en la ciutadania que ha de fer un tràmit relacionat amb aquests serveis. Els usuaris són derivats a d'altres oficines amb l'inconvenient que això comporta. La secretària de Política Sindical de l'UGT és la Pilar González.
28: Volem que l'oficina de Tàrrega recupere la normalitat el més aviat possible.
1: amb unes condicions ambientals adequades que permetin treballar i atendre el públic amb totes les garanties.
27: I és que la calor s'està cebant enguany a Ponent. Ahir es van tornar a superar els 40 graus per 11 dia. Fins ara el màxim de dies a més de 40 eren 8 registrats l'any passat. El 2024, el 23 i el 22 hi va haver 7 dies, segons dades de Meteo Ponent.
20: Condemna institucional al feminicidi d'una dona de 34 anys dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona. El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament han fet un minut de silenci a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume en homenatge a la víctima. És la quarta aquest any a Catalunya i la número 163 des que es van començar a recollir dades oficials. Clara Ontanyón.
2: Amb una crida unànime a erradicar les violències masclistes, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha dit que la violència de gènere és un fracàs de la societat i que cal posicionar-se en contra. Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, ha insistit en la necessitat que les institucions estiguin coordinades per acompanyar les víctimes.
3: Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans i que ens interpel·la a totes les institucions i que també interpel·la al conjunt de la ciutadania.
4: Faig una crida a totes les dones, que siguin conscients, les que estan vivint aquesta situació, la importància de la denúncia.
2: La parella de la dona i presumpte assassí està detingut i passarà a disposició judicial entre avui i demà. Els fets van passar davant la presència dels dos fills menors que, abans dels fets, ja estaven sota el radar dels serveis socials.
20: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. La Cambra de Contractistes de Catalunya alerta que van lents els plans del govern per construir 50.000 habitatges protegits d'aquí al 2030. Cristina Martín.
5: Els constructors avisen que de moment cap està acabat i només s'han licitat 3.000 pisos, una xifra molt allunyada dels 30.000 habitatges que el govern deia que estaven en marxa a finals de l'any passat. Luis Moreno, president de la Cambra de Contractistes.
6: El que passa és que heu de pensar que els polítics tenen tendència a donar una cosa per feta, que al final, quan parles de PIB i parles de termes econòmics, no reflecteix amb això.
5: Amb aquest ritme, els constructors estimen que els 50.000 pisos no es podran tenir fins al 2040, 10 anys més tard del previst. No ajuda a la paràlisi que ha afectat aquest sector des de la crisi del 2008, com tampoc ho fan les pujades de costos que s'estan registrant des de la guerra a Ucraïna, agreujades ara amb el conflicte a l'Orient Mitjà.
20: Parlem d'habitatge i també d'ocupació, perquè el grup social ONCE ha tancat l'any 2025 amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 80.000 a nivell estatal, i el 60% d'aquests treballadors són persones amb discapacitat. D'aquesta manera, i sense comptar l'administració pública, el grup social es converteix en el tercer generador d'ocupació de tot l'Estat. Marc Esparza.
7: Una ocupació que es pot mantenir de forma creixent per l'augment dels ingressos que tenen a través de les vendes de loteries, del que recapta Ilunion els treballs que realitzen en concursos públics i també a la captació de fons que arriben a la Fundació ONCE. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
8: Treballant i aportant el nostre granet de sorra a la societat, ha convertit aquest grup en el tercer major empleador a nivell de tot l'Estat. I, de fet, l'exemple és que un de cada 500 treballadors que treballa a Catalunya treballa al grup social ONCE.
7: Això es reverteix en les necessitats dels afiliats. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat formen part activa de la societat a nivell laboral.
8: Acaba transformant no només vides, sinó que també el fet que tu donis treball, aquest treball cotitza la Seguretat Social, aquest treball paga els seus impostos, amb la qual també tornem a la societat part del que ens dona en aquest sentit també.
7: A Catalunya durant el 2025 es van destinar 82 milions a inversió social directa.
20: Repassem més informacions en format breu amb Antoni Conde. Bona tarda.
28: Bona tarda.
20: Els Mossos d'Esquadra continuen intentant localitzar l'autor o autors de la mort violenta d'un home a Sant Adrià del Besòs aquest dimecres.
28: La Divisió d'Investigació Criminal manté obertes les diligències per esclarir les circumstàncies dels fets. A hores d'ara, la policia catalana busca les persones implicades en el crim i manté desplegat un dispositiu per localitzar-los. Segons les primeres investigacions, el succés va tenir lloc després d'una baralla al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La víctima va acabar greument ferida per arma blanca i, malgrat la intervenció de la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències mèdiques, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
20: El sindicat Comissions Obreres ha convocat un minut de silenci aquest migdia a les seves seus del Vallès Occidental i la Catalunya Central com a senyal de dol per la mort ahir d'un treballador a una mina de Súria.
28: Com a conseqüència d'un despreniment mentre treballava a la mina de potassa. En aquest accident també van resultar ferits altres dos treballadors. Ara s'inicia un procés d'investigació. Josep Rueda, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria.
29: Tots sabem que el que ha succeït és un despreniment d'una paret de la mina on estaven treballant els companys, però
9: crec que investigar ben bé quines siguin les causes, com ha anat.
20: I el Servei Català de Trànsit prova una intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i el no ús del cinturó.
28: Durant la prova pilot, a l'AP7 i l'A2, els controls AMI han detectat 8.500 casos d'ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó. Trànsit estudia implementar aquesta tecnologia, que consisteix en un carro remolc amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes DIA. Les càmeres ofereixen una visió cenital que identifica els mòbils a la falda o el mal ús del cinturó. A la prova, entre un 3,6 i un 6,5% dels conductors han fet ús del mòbil i entre l'1,3 i l'1,8 fan ús incorrecte del cinturó.
20: Avui fa un mes que arribaven a Espanya des de Gaza 20 menors acompanyats amb les seves famílies, que per ser atesos en diferents hospitals de l'Estat per diferents malalties o ferides. A Catalunya, el centre triat per acollir un d'aquests infants, una nena de 2 anys, ha estat l'Hospital Vall d'Hebron. L'Anna Banyeres ha parlat amb el metge que l'està atenent per conèixer els detalls del seu cas.
10: Sí, amb el doctor Ferran Roses, cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica, que ens explica que la menor va arribar directament a urgències perquè venia amb el diagnòstic d'una malaltia cardíaca congènita greu. I tot i que no està ingressada, s'està amb una família d'acollida amb els seus pares, sí que se l'està avaluant per poder fer la cirurgia necessària i amb unes garanties que per la guerra no poden oferir a Gaza.
11: Està clínicament estable, sabent que està cianòtica, és un color de pell blavós més típic d'aquests nens que tenen malalties cardíaques congènites greus, i des que va arribar ha estat en un procés d'avaluació de proves complementàries important, i així d'aquesta manera podrem planificar una reparació quirúrgica. Fet que, òbviament, això no es pot dur a terme a Gaza en aquests moments.
10: Abans, però, d'aquesta cirurgia necessita arribar en condicions.
11: Hem de mirar que estigui ben nutrida, hem d'assegurar-nos que no té malalties infeccioses ni dèficits nutricionals que moltes vegades tenen aquests pacients que arriben per cooperació internacional.
10: De moment, però, la situació d'aquesta nena és òptima.
11: Una nena que no està ofegant-se, no està malament, és una nena riallera que estava correcta quan va arribar a la consulta.
10: Tot plegat serà possible gràcies a un equip que a Gaza és complicat reunir, perquè més enllà dels cirurgians cal psicòlegs, intensivistes, anestesiòlegs, infermeres, diagnòstic per la imatge i pediatres.
20: Gràcies, Anna. I avui es commemora el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones. Els expliquem que l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic d'humans que arriben als jutjats i que han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes. És un 68% més que l'any anterior. Explica'ns, Núria Alcalà.
12: Sí, en el que portem de 2026, l'Institut ja ha arribat a les 14 valoracions, pel que es preveu que la tendència es mantingui a l'alça. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, l'Institut ha fet balanç de les actuacions de la seva unitat especialitzada, pionera a l'Estat, que elabora els informes pericials claus a les investigacions de tràfic d'éssers humans. En concret, en els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual en els quals més d'un 90% de víctimes són dones i en situació especialment vulnerable. En Eco Barberia, director de l'organisme.
13: És una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
12: Però a la unitat també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
20: Tarragona rebrà l'eclipsi del proper 12 d'agost amb una gran festa a l'amfiteatre de la Marina Port. Són només algunes de les activitats que estan preparant-se en aquests moments en aquesta zona de cara a aquest gran esdeveniment. Judit Huerta.
14: A Tarragona la festa començarà a les 5 de la tarda i acabarà de matinada, 10 hores amb teatre, actuacions musicals, viatges immersius, amb ulleres 3D, a un eclipsi solar, castells i DJs. Joan Anton Català és divulgador científic i explica el recorregut que farà la Lluna al cel de Tarragona.
15: Tarragona es trobarà sota l'ombra de la Lluna. És una ombra que començarà venint per sobre del Serrallo i que aquí veurem projectat amb el sol eclipsat justament sobre del Serrallo a les 20:29 del 12 d'agost. Durarà molt poquet, com sabeu, aquell instant, que és molt intens, sembla que l'univers s'aturi en aquell moment, durarà apenas un minut i un segon, i és perquè aquesta ombra de la Lluna sota la qual ens trobarem s'estarà movent a milers de quilòmetres per hora de velocitat.
14: A Reus, a banda de la divulgació científica, els més petits es convertiran en astronautes i serà la capital de la inclusió. Una dotzena d'aparells permetran persones cegues seguir l'eclipsi. Antoni Trallero és president de l'associació Astrodiversitat.
16: Aquest aparell transforma la llum, la intensitat de la llum, en tons acústics, que el que diem sonificació, i que permetrà a les persones amb diversitat visual viure i escoltar el fenomen astronòmic com l'eclipsi en temps real.
14: A totes dues ciutats es millorarà el transport públic per garantir la mobilitat.
20: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. José María Rubí, bona tarda.
17: Bona tarda.
0: esports.
17: Comencem amb les novetats del primer dels dos entrenaments del Barça avui a Anglaterra. Ha estat la primera sessió amb Rafinha, que ahir s'incorporava al grup després del Mundial. També ha fet una part del treball amb la resta de l'equip Balde, que es continua recuperant dels problemes d'esquena que arrossega. Aquesta tarda, nou entrenament, i demà, primer partit en terres britàniques contra el Birmingham. Tot plegat, presidit, en absència de Joan Laporta, pel vicepresident Rafa Juste. Un Juste que també ha estat al capdavant de la reunió de la Junta Directiva, on aquesta ha anunciat la intenció de convocar assemblea de socis pel mes d'octubre, i serà llavors quan els dirigents blaugrana proposin posar a la venda uns bons a compte de futurs drets televisius amb intenció d'obtenir 200 milions d'euros. I una junta que també ha aprovat que el primer equip de futbol jugui el 15 d'agost un amistós a Tànger perquè el Barça ingressi 4 milions d'euros més. L'Espanyol, per la seva banda, torna a treballar a Burnley després de l'empat a 2 a nit contra el conjunt local, partit fluix dels de Manolo González. En tot cas, el migcampista Urco ha demanat no encendre les alarmes donat el moment del curs en què es troben encara els equips.
18: Bueno, esto es pretemporada. Lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir coses i per llegar de la millor manera possible a la primera jornada.
17: Un Espanyol que encara es queda a les Illes Britàniques perquè dissabte jugarà un segon amistós a camp del Middlesbrough. I aprofito per repassar la pretemporada dels dos equips catalans de segona divisió. El Girona, que va empatar ahir a 3 gols contra el Castelló, tornarà a jugar dissabte contra el campió de la Premier League, l'Arsenal, a Londres. I el Sabadell, per la seva banda, va aconseguir la seva primera victòria d'aquesta fase de preparació en derrotar el Manresa per 2-1. I el següent compromís dels vallesans serà demà contra l'Inter Escaldes Andorra.
19: Gràcies, José María. Darrers minuts per la cultura i avui parlem del Grec, que ha fet balanç de la seva 50a edició, la segona amb Letícia Martín al capdavant, amb 96 espectacles que han vist 144.000 espectadors, són 14.000 més que l'any anterior. L'alt nivell d'ocupació, el 96% en el cas dels espectacles de l'amfiteatre i un 71% en la resta d'activitats, destaquen entre els bons resultats d'aquest certamen, que es va obrir el passat 29 de juny amb la versió de l'òpera de Tres Rals de Marta Pazos. La fidelització del públic, l'arribada també de 7.000 espectadors nous i la trobada amb els clàssics i artistes locals han marcat aquesta edició d'aniversari, per on han passat grans noms com Calixto Vieito, Anne Teresa, Angélica Lidl, Malpelo, Alex Rigola, Ojo Fech, Xenzer de Letícia Martín. En fa balanç la directora del Grec.
21: Per a mi aquest any ha estat especialment un orgull el tenir la sensació de tenir la confiança del públic, perquè hi havia molts artistes que no havien vingut mai i que, a pesar de tot, s'han venut molt bé les entrades, des del caso Florentina Holzinger fins la Nando Chele, la Zora Snake, Suminger, Andrea Peña...
19: Doncs amb aquest balanç, el Grec encara a la seva recta final i avui estrena les darreres propostes internacionals.

0: dicotomia entre moral i economia o la postveritat.
1: Es la primera cosa que digo, ¿no? La verdad se acabó. Y eso a mí me interesa mucho, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías, casi con que vivamos todos en burbujas de información. ¿Cómo relacionarnos unos con los otros si nosotros no estamos mirando a la misma cosa? Los factos, el factual, ya no importa.
0: També avui, demà, però al Teatre Grec, la Tau Dance Theater estrena a l'Estat les coreografies 16 i 17, que formen part d'una sèrie numèrica que explora el cos sense narrativa, a partir de l'abstracció i la tècnica del moviment circular.
2: Doncs amb aquestes darreres propostes del Grec posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia, també al portal rtv-e.cat, i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.